ja els hi era la vida. Bé, d'aquí la Rosana, pues, perquè no queríem ser a música. I de Benjamin costa per quant més de nou. Et veus a innovar. Ai, madre mia, que s'ha de no s'ho podia innovar, eh?